0: hoy por hoy y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
1: Radio Ontinyent, Cadena SER.
0: En la Cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
2: Esperé que vosaltres també a l'altre costat escoltant la ràdio o l'aplicació de la SER. Estes hores 12 i 20. Què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts. Molt bon dia a una nova edició d'este Hoy por Hoy on Tinyen Vall d'Albaida. Iniciant setmana 8 de juny de 2026. És dilluns, no passa absolutament res. Estem preparats per a que la pròxima hora i 40 minuts podeu escoltar i podeu saber què és el que està passant a la nostra comarca. Tenim coses que contar. Serà després de rebre al nostre benvolgut Lluís Francesc per a contar-nos quin és l'oratge que es preveu per les pròximes hores. Hola, Lluís, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia.
2: A veure, com es presenta la setmana, amic?
3: La setmana es presenta, en qüestió de temperatures, com un carrusel tèrmic. Anem a tindre pujades, baixades de temperatures, tant de les mínimes com de les màximes, encara que, en general, estan en valors propis de l'època de l'any. En qüestió de precipitacions, esperem poca cosa o res. De moment, este dilluns, pugen les temperatures a ser on tinguin, a la vall del Baida. Registres màxims que es quedaran per damunt dels 30 graus, una jornada molt assolejada, d'alta radiació ultraviolada, així que protecció i vents que bufaran variables en superfície. Demà baixa les temperatures, entren vents marítims, esperem que els cels guanyin nuvolositat amb les hores, no descartem algo de precipitació en principi, com comentàvem, poca cosa.
2: A veure, avui pugen, demà baixen, un carrusel tèrmic. Carmen Úbeda, què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia, bon dia.
2: Com estàs?
4: Bé.
2: Bé?
4: Va. De dilluns.
2: Sí.
4: De dilluns.
2: De dilluns de juny, no? Que diu aquell.
4: Sí.
2: De juny. Bo, temperatures a hores d'ara. Tenia raó, Lluís Francesc?
4: Sí, estem entre 26 i 29.
2: Molt bé.
4: I ahir rosant els 30. Més fresqueig a la zona d'avui d'Atzeneta d'Albaida i d'Agullent. És allí on tenen els 26 graus. I la màxima d'avui és 29 graus. Estan a Fontanars i també a Ontinyent.
2: Ai... L'estiu, que ja està, sí.
4: Que meravellós.
2: Ah, que meravellós, sí. Anem a per la picadeta.
0: Hoy por hoy on tinguem Baida al Baida. La picadeta.
5: A mi m'agrada el arroz que fa la mamá. A mi m'agrada el arroz que fa el papá. Si arribes con...
2: Com és l'estiu? Perquè... Bueno, ara us conté. Estava en Arroyo, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia, bon dia.
2: Tomàs Marín, què tal? Molt bon dia.
7: Bon dia, què tal?
2: Que dic que com és l'estiu...
4: Que tot el món viu.
2: Que tot el món viu, però que estem bueno. Ja... És dilluns i estem pensant ja... Nosaltres hem pensat ja com farem o com volem fer la picaeta del divendres. Sí o no? Sí o no? No podem dir
4: sí.
2: Res encara.
4: No, no, no,
2: podem
4: no,
2: dir
4: no,
2: res
4: no.
2: Encara.
4: Anava a dir-ho, però no.
2: No, no, encara. Però té a veure en l'estiu i en les temperatures. Mira el divendres, quina temperatura, quin temps tenim. Per favor.
4: Espera que no plou.
2: Bueno, dona igual, després ho mirarem.
4: Entre 14 i 28.
2: No
8: és la millor de les temperatures.
2: No és la millor de les temperatures.
8: Calla, che,
2: calla, che, calla, calla.
6: Ostres.
8: Perdón.
2: Corremos un truco de lo que dice.
6: Perdón.
2: Carmen, no s'ha sentit, no s'ha sentit. Carmen, anem pel contingut de l'hoy por hoy. Avui dilluns.
6: Abans jo anava a dir...
4: Tomàs.
6: Que m'ha agradat el que ha dit Lluís Francesc.
4: El carrusel.
2: El carrusel meteorològic.
6: Sí, perquè les nits seran fresquetes.
2: Això està bé, exacte. A mi el por més gran, la por més gran que tinc és que arribi els 20 graus o 21 graus.
6: Perquè
2: com estan arribant a altres.
6: Perquè la setmana passada van haver algunes nits un poc complicades.
2: Sí, tropicades.
6: De dormir,
2: Tomàs, vente arriba.
6: Bon dia, Tomàs.
2: Home, no, que
8: és de pomo de temps.
2: És que és dilluns, que és dilluns.
4: Bueno,
2: què tenim avui a l'hoy por hoy?
4: Anem a començar contant un poc què és el que tinguem preparat en el programa d'avui. I anirem fins al divendres, perquè tant tu com Esteban Arroyo vau estar presents en aquest sopar solidari de Diem.
2: Correcte.
4: Què tal? Com va anar?
2: Molt bé, molt bé. Moltíssima gent, 320 persones. Bueno, 322.
4: Pues com bé dius, és una cita que va reunir a moltíssimes persones, empreses, entitats, col·laboradores, brutal, representants institucionals, així que podreu escoltar un reportatge amb alguna de les veus protagonistes de la nit, entre elles la consellera de Serveis Socials, Elena Albalat, així sí, sí, com altres autoritats i moltíssimes representants que van estar presents en esta cita marcada per la solidaritat i sobretot el compromís, la tasca de Diem, i al final, doncs...
2: I és una... És un...
4: Una manera de gaudir, també.
2: Sí, no? I és un sopar en el que Aliem aprofita per a demanar saps? Per, no per a demanar diners, eh? Ojo, cuidado, no, per a demanar coses a
4: sí,
2: les institucions.
4: Sí, per a reivindicar, exactament.
2: Per a reivindicar el seu treball i per a posar damunt la taula les necessitats que té l'associació, que són moltes i que porten molts anys i que estan fent una labor impressionant que ja coneixem moltes i a Ontinyen, però es van demanar coses. Escoltarem què és el que demana Aliem i què és el que van demanar i també la resposta des de la conselleria, des de l'Ajuntament, etcètera. Què més coses tenim?
4: Més cosetes. Anem al món de la festa.
2: Vinga,
4: perquè
2: va.
4: La Societat de Festes ha impulsat un nou model per al pregó. Tindrem així amb nosaltres a l'estudi a Ricardo Calabuig, president de la Societat de Festes, i a les gerents de les acadèmies de dansa d'Ontinyent, Òpera Ballet i Màsters Ballet, Noemí Torró i Mari Carmen Mompo. I el que van a fer és contar-nos com han arribat a aquest acord que ha establit una alternança anual en la direcció artística i coreogràfica del pregó i de la presentació dels càrrecs de les festes de Morts i Cristians d'Ontinyent.
2: Exacte.
4: Un acord que posa ahí el valor, sobretot també en el talent que tenim a Ontinyent. En el
2: jo crec que és una molt bona notícia.
6: Sí, i dos acadèmies que sempre fan l'estrena dels seus espectacles a Ontinyent. Per exemple, les festes de Morts i Cristians estrenen cada any espectacles i després ja els exporten a altres ciutats o en la cavalcada de Reis o sempre estrenen així.
2: Jo, després escoltarem què és el que tenen que contar, però això ve per una reflexió que va fer Marcos Morau l'any passat al pregó, que demanava eixa unió, que des dels festers es tenia que fer coses per a demanar unió, i així està, és el primer pas,
4: que
2: és
4: bé.
2: Un dels primers passos que donen des d'ahir, així que molt bé, moltíssimes
7: primera gràcies. Reivindicació d'unes quantes que va fer en el pregó, a més,
4: sí,
2: que van ser moltes, eh?
7: Recordo lo de l'entrada, per exemple.
2: Van intentar lo de l'entrada també, des de...
4: Que bueno, ahir... Saps? Des de...
2: Però ahir no va aixir bé, però, bueno, continuem fent coses, això és el que
4: sí. Exactament, exactament.
2: Vinga,
4: a poc. Bueno, i com és dilluns, tindrem la secció d'intel·ligència artificial amb Clara Soler
2: sí.
4: I la playlist.
2: Ai, que cau.
4: Chico.
2: Que cau.
4: I la playlist musical de Jesús Itza. És que és dilluns, no?
2: Sí, és dilluns. El mòbil també... Pel mòbil també és dilluns.
5: La picaeta. A mi m'agrada el arroz que fa la mamá. A mi m'agrada el arroz que fa el papá. Si arribes pronto podrem fer la picaeta. Dir-li les cosillas que este weekend ya paella.
2: Tomás Marín, hora 14.
7: Bueno, yo cara sí. És de raro, no?
2: No,
7: és un dilluns raro.
2: L'hora 14 ho farem des d'ací, no?
7: No, sí, sí, l'hora 14 es fa des d'ací, no es preocupem, bueno, tota l'actualitat, com no. Bueno, en primer lloc, com no, parlarem d'aquest inici de la cinquena setmana de la vaga indefinida de la xarxa de professorat públic valencià, cinquena setmana, és el 5, ja són 21 dies lectius en el que el professorat està de vaga, perquè faci una idea als nostres oients. Us comentarem un poquet com està l'agenda de mobilitzacions a nivell comarcal i també un poquet com estan les coses pel que fa a aquestes reunions entre conselleria i sindicats. En un dia on, per desgràcia, cal fer un repàs del cap de setmana respecte als successos, perquè hem tingut de tot, la veritat. Us parlo de rescats, de detencions, d'actuacions policials, d'accidents... Wow. Ha estat un cap de setmana bueno, molt, molt raret en aquest sentit. Us comentarem tot. També parlarem, com no, d'aquesta actualitat d'Ontinyent, amb els temes que anem a tractar el nostre avui, però Ontinyent, la Vall d'Albaida. En un dia on parlarem de les piscines, parlarem de l'actualitat comarcal i també, sobretot, posarem l'èmfasi en l'apartat esportiu, perquè ha estat un cap de setmana on han estat molts els resultats i notícies que ens arriben en el plano esportiu a la nostra comarca, la Vall d'Albaida. Alegries, tristeses, el que té el món de l'esport.
2: Un moment, què li passa a la gent que està fora de l'estudi? Què passa?
6: No ho sé.
2: Que no para d'assomar-se. És que, clar, és que així estem fent un programa en directe, per favor, home, serietat. És broma. Gràcies, Tomàs.
7: Gràcies.
2: Esteban.
6: Dime.
2: Al lío. La
4: Esteban,
2: ventana, per favor.
4: A la taula, atento.
6: A la taula i al llit.
2: El primer crit. Vinga, va.
6: A partir de les 7:20 estarà avui amb nosaltres. Mira, un dels alcaldes que el divendres estava...
2: Correcte.
6: A la gala solidària, al sopar solidari, millor dit, sopar solidari, de Adiem. és l'alcalde de Bocairent, Xavi Molina, per parlar-nos d'una campanya que han iniciat per doncs, animar a la gent a que s'empadroni en Bocairent.
4: Això, que la gent, no, que la gent de Bocairent no està empadronada?
9: Bueno, és que a mi em pareix...
4: Com funciona això? És raro,
10: o,
4: eh?
10: Bueno, no crec,
6: O per a... Volem que ens ho expliqui ell.
10: Clar,
6: eh?
10: Però és que hi ha molta gent que a lo millor va... o viu al poble, però ve d'un altre lloc i està empadronat en aquest lloc perquè, no sé si fiscalment o el que siga, li convé, saps?
6: Sí.
10: Entonces, saps?
6: Pot ser per això o pot ser per a atraure nous veïns i veïnes que puguen arribar a Bocairent i, per exemple, viure en el centre històric.
7: És una gran
6: incògnita,
7: eh? L'entrevista d'avui, vamos, em va resoldre moltes coses, sincerament.
4: A les 7:20. Jo vaig a aplicar-me la ventana.
10: Clar, és que són el tema del padró és un tema, no? Com vius ahí, estàs empadronat, no? Tot el món està empadronat a on viu.
7: Exacte.
6: Doncs ho parlarem amb l'alcalde de Bocairent, amb Xavi Molina.
10: Perfecte. Alguna coseta més que vull contar del cap de setmana, del Mundial? Podeu contar-lo del Mundial o no?
7: Aguanta.
10: Sí, clar.
7: Aguanta.
10: Tu no has aguantat la piscina, ho has aguantat jo.
9: Aguanta. Que si acas.
10: Bueno, que el Mundial està allà, que ja han parlat de l'Oli Poró, sí. I ja la gent està allà boja en el Mundial, eh?
7: Vamos, el dijous, a les 9 de la nit, primer partit México-Sudáfrica, i després m'assaré un poc més pronta de l'habitual per a voler el partit de les 4 de la matinada.
10: Tu seràs ja com la gent que ha entrat a l'Oli Poró, que per cert es deia Baldomero, com el nostre jefe.
6: Sí, que està...
10: Sí, sí.
6: Hem escoltat tu i jo i hem dit...
10: Baldo, vaig ir a contar coses? No, és un senyor que està espelat i que diu que va a veure tots els partits.
6: Clar que sí,
10: però tots són molts, tio. 114 partits, no?
7: Tu jubilat els temps? Sí, entonces, con tot el temps del món, vamos, jo ho faria de cap. Si sí. Tinguera el temps, vamos, ho tinc claríssim, m'encantaria. Crec que una cita cada 4 anys que hi tenim, això és com el cometa Halley del món del futbol.
10: Té raó.
7: I si eres molt futboler i t'agrada molt, doncs avant. Hi ha una amiga meva,
10: sí.
7: No li agrada gens el futbol,
10: no.
7: Però quan arriba a Eurocopa i Mundial, vamos, veu tots els partits
10: i se ho passa,
7: i se ho passa de bé.
10: Això li passa a molta gent.
7: Què passa?
10: Sí,
7: del València o algo? Feste de l'Ontinyeto, de qualsevol equip de la comarca? Però això no és el parar. Però bueno, cadascú que ho gaudisca de la seva forma. Però bueno, pel Mundial hi ha coses xules.
10: Anirem parlant. Gràcies, Tomàs. Gràcies, Carmen. Gràcies, Esteban.
6: Gràcies.

33. Escoltarem ara una cançó i no res. Després dels anuncis anirem a escoltar el resultat de ese reportatge que van preparar el divendres en ese sopar solidari de Adiem Ontinyent. Amb moltes persones i moltes institucions que estaven en ese sopar i que tenien coses

12:39 minuts. La salut mental continua reclamant espai, recursos i també visibilitat. I precisament això és el que va tornar a aconseguir el sopar solidari de Diem Ontinyent, una cita que cada any reuneix institucions, entitats, empreses, professionals i usuaris al voltant d'una mateixa idea. Continuar construint una xarxa de suport real per a les persones amb problemes de salut mental. Una gala que enguany ha deixat també anuncis importants, com el futur projecte de vivendes supervisades, que ja vam parlar així al programa la setmana passada, o la reivindicació d'un centre específic per a persones amb malaltia mental. Durant la nit vam poder parlar amb la consellera de Serveis Socials, Família i Infància, Elena Albalat, amb la diputada nacional del Compromís, Águeda Micó, el president de la Mancomunitat, Ismael San Víctor, també l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, el president d'Adiem, Vicent Sánchez, el vicepresident de Caixa Ontinyent, Santiago Aniceto, i amb el rector de la Universitat de València, el nou rector de la Universitat de València, que també va estar present en este sopar solidari el passat divendres, Juan Luis Gandía. 322 persones, crec que va dir Vicent, que vam estar allí gaudint d'este sopar solidari. Encara no tenim les dades exactes de quan es va recaudar, però estan treballant en eixe tema i en tenir la informació la contarem, sense dubte. El que tenim clar és que va ser una velada molt agradable, que vam estar molt a gust, així part de l'equip de Ràdio Ontinyent Cadena Ser. I el que anem a escoltar és tots els protagonistes que acaben de nomenar, les institucions i els convidats que van estar en eixa gala i en eixe sopar d'Adiem, sopar solidari, que enguany ha batut rècords d'assistència. Veurem si també de col·laboració. Això és el resultat d'eixa nit.

agrair a Die Montinyent i a Vicent, president i amic, la invitació a aquest sopar solidari, que per a mi és un plaer estar així. Per moltes vegades ja Montinyent, dos vegades com a secretària autonòmica i com a consellera he visitat les instal·lacions de Die Montinyent, conec molt bé els recursos, i com no, dos vegades com a secretària autonòmica i com a consellera he visitat les instal·lacions de Die Montinyent, conec molt bé els recursos, i com no, pues vull disfrutar d'un sopar.

0: que tenim. I això és algo que compartim des de la conselleria i des de este Consell, perquè quan les administracions no podem arribar a tots els llocs, les entitats socials són fonamentals i junts arribem a més gent i arribem millor. Per tant, ja la setmana que ve, jo l'he dit, la setmana que ve fem una reunió per tal de ficar en marxa quan abans i ses vivendes que segurament puguen anar per a ser unes vivendes supervisades. I jo també li he recordat que per a nosaltres, ells que formen part de l'acció concertar, este 2026 hem incrementat amb l'IPC, hem actualitzat aquests preus, adiem rebrà 800.000 euros de la conselleria per a les places de centre de dia, per a les places de CRIS, perquè hem fet una inversió històrica en la part social. Hem augmentat 39 milions d'euros en l'acció concertada, arribant a 748 milions, i acabem de presentar un pressupost, el pressupost en una inversió social històrica de 2.731 milions, tot i tenint en compte la infrafinanciació que té la comunitat valenciana i els 4.000 milions només en dependència que ens deu el govern d'Espanya, i jo que cada mes aprofite per tal de reclamar aquests 4.000 milions, perquè en aquells 4.000 milions pues, encara podríem fer moltes més coses i arribar a molta més gent.
1: Consellera, com valora estos sopars solidaris que organitzen des d'entitats socials per tal de continuar realitzant les activitats o continuar realitzant aquests programes que realitzen per als usuaris que tenen dia a dia en aquests programes?
0: Bueno, jo crec que és una oportunitat a l'any, diguem, pues per juntar-se totes les parts, nosaltres, la part política, junt l'entitat social, els usuaris, les seues famílies, els professionals, no? Tots compartint una taula, que quan compartim una taula pues sempre podem compartir experiències, idees, i sempre servís com per a millorar. I com he dit, és un plaer estar així, perquè adiem, a part de fer un gran treball tots els dies, cada dia, d'implicar-se, de sempre millorar i buscar oportunitats, i la veritat és que ells estan centrat molt en la salut mental, és una oportunitat també per a visibilitzar. Estos actes són una oportunitat molt important per a visibilitzar que hi ha gent que ens necessite, que hi ha persones vulnerables, i per a nosaltres, per a este Consell, és fonamental visibilitzar i estar al costat de les entitats socials.
1: En un tinguem ja un altre tema pendent, com és la residència de la beneficència. Què ens pot dir al respecte?
0: Pues ja hi que acabar de, per la part tècnica, de resoldre una coseta que n'hi ha en l'expedient, però en res estarà autoritzat, i si no passa res, aquest mes, que a final de mes es traurà una nova convocatòria de l'acció concertada, ja està en pressupost per a que les places de la residència de majors, i així està parlat en la fundació, estiguin subvencionades per part d'este Consell a través de l'acció concertada.

0: Àgueda Micó, diputada nacional de Compromís, present en aquest sopar solidari de Adiem, una associació de la teua comarca. Què pots dir al respecte?
1: Sí, bueno, des de Compromís ja sabeu que donem tot el nostre suport al treball que fa Adiem. És tan important poder vertebrar tot el treball que es fa a nivell comarcal per a donar suport a la gent que més ho necessita, no? I en aquest cas a la gent relacionada amb temes de la salut mental, que són uns temes molt delicats des del punt de vista social. La Fundació fa una tasca fonamental. Les administracions públiques han d'estar a l'altura i jo crec que així la consellera s'ha compromès a donar ajudes a Diem. Jo crec que és la nostra tasca també com a diputats i diputades de Compromís fiscalitzar que aquestes ajudes siguin una realitat i per tant farem el nostre treball. Els serveis públics són fonamentals. Pensem que l'estat de benestar es basa en que n'hi hagi uns serveis públics de qualitat i que arriben a totes les persones i és l'obligació de totes les institucions, dels ajuntaments, de les diputacions i del govern de la Generalitat Valenciana.

0: valenciana fer que això siga una realitat i a Compromís es tindran sempre al seu costat, sempre que siga per a construir esos serveis públics i de qualitat per a tota la gent. Sempre venim i bueno, Vicent i tota la gent de la Fundació ho sap, que ens tenen al seu costat en tot allò que podem ajudar, no? I a més li agarré la paraula a la consellera, que ha comentat una cosa en la que estem d'acord, i és que el nostre país, el nostre territori està infrafinançat i necessitem un nou model de finançament per a que tots els recursos que necessitem els valencians i les valencianes siguin una realitat. Per això, pues, jo espero que tant el Partit Popular com el Partit Socialista, com tots els diputats que hi ha al Congrés en companyia de Compromís, tirem endavant i sa reforma del model de finançament i el puguem aprovar abans de que acabi la legislatura, perquè tots els valencians i valencianes, tots i totes, necessitem més recursos per al dia a dia i per als serveis públics.
1: Ismael San Víctor, president de la Mancomunitat i alcalde d'Alfarrasí, present en una cita solidària anual en la qual, doncs, com deia la consellera, es junteu polítics, associacions, i per celebrar una cita i també ajudar a una bona causa.
2: Efectivament, des de totes les administracions, siguin de l'àmbit que siguin, més locals o més provincials o més autonòmiques, és un orgull poder estar aquesta nit acompanyant a un projecte com el de Adiem. Això és un poc una escenificació, no?, de tota la tasca, tota la labor que es fa durant tot l'any en favor de les persones que tenen aquest tipus de dificultats, no? I és una obligació nostra celebrar-ho en companyia d'ells, participar en aquesta gala solidària. Nosaltres des de la Mancomunitat som part activa de Adiem, estem tot des del principi en companyia d'ells i estem molt orgullosos d'allò. Coneguem molt de prop quins són aquests problemes per la part que nosaltres ens toca del projecte Trèvol, però es diuen que és un poc complementari i des de la Mancomunitat, ja dic, igual que totes les administracions, estem totalment involucrats i molt conscienciats de quina és la necessitat i quina és la nostra tasca per poder apoyar aquest tipus d'iniciatives, i així estarem sempre.
1: Vicent, què ens pots dir d'aquesta cita anual que avui compartim?
3: Bueno, esta cita anual, la veritat és que enguany han cobert un repte. Ja estem en més de 300. Recordeu que l'últim any és proper de 300, no, 320. Comptats. La veritat és que crec que és el segon any que més n'han hagut. A partir d'ahir, què més puc dir? M'omple satisfacció veure la quantitat de gent, veure el nivell de les representacions polítiques. Jo no m'ho acabo de creure, això de fer merejar tot això. I bueno, i quant a coses concretes, pues bueno, nosaltres ja sabeu tots que hem estat en el tema de les cases del Delme, doncs demanaré pasta per arreglar-les i ficar-les en marxa. I la veritat és que avui diré que este poble té una cosa que s'ha quedat buida esta setmana, que és l'hospital, que en teoria van a dir que van a dedicar-lo per malalts crònics, i nosaltres tenim un projecte per aquest hospital. I veure si entre la consellera i l'alcalde se n'anem a parlar en sanitat i fem un algo. La veritat és que n'hi ha que fer-ho. Si no n'hi ha un projecte damunt la taula, això estarà 10 anys parat i no faran res. Entonces, nosaltres volem esta setmana començar ja en la possibilitat de convertir l'antic hospital en un CEM, en un centre especial per majors. El CEM fa, en l'anterior govern, en la segon fase de l'anterior govern, hi havia un pla d'instal·lacions a ficar, i l'ICDM no en tenia, ni estava. Després va desaparèixer i ja no està, però jo entenc que és molt complicat perquè el nostre hospital no té unitats d'hospitalització i com a conseqüència no té servei de guàrdia. Però nosaltres diem que nosaltres en poc es conformem. El CRIS vam començar en no res. El centre de dia és el més xocotet. El projecte de vivendes tutelades, supervisades, perdó, que no són tutelades, és nostre, és pioner. I nosaltres, pues, convertir un hospital tancat en un CEM seria molt més barat i molt més fàcil que fer-lo de nova planta. I, a més, estaria ubicat on toca, enmig del poble. CEM és, dit en paraules normals, és una residència per a persones amb malaltia mental quan, per situacions de crisi, per situacions no tan fortes com per estar hospitalitzats, però no tenen suport social, no tenen res, i llavors a partir d'ahí és o una persona que té ja molts anys però segueix tenint una tipologia que no pot estar en una residència normal, això és el sentit del fem. O sigui, són les persones que tenen l'enfermetat molt important i ni poden estar en una residència en el que és el sentit de no pots atendre-los perquè tenen una determinada edat o perquè tenen un brot que en l'hospital ja es trauen però necessiten estar encara controlats.

0: Rodríguez, un sopar anual, un altre sopar anual de Adiem, una altra gala solidària. Ahir s'anunciava per part de l'Ajuntament i d'Adiem ixa cessió de les vivendes de la Casa del Delme, un pas més de l'Ajuntament de col·laboració amb Adiem.
1: Així és, ja són molts els anys que venim a esta gala, a una gala en la que jo crec que, a banda d'alguna manera ser un moment de comunió, no? Ser un moment en el qual es troben moltes persones, que es vegem de vegades sols una vegada a l'any, no? A més d'això, jo crec que serveix per a reivindicar i per a que es normalitzi també la malaltia mental, no? L'Ajuntament ve treballant des de fa molts anys amb Adiem, no sols a través del que és el finançament del seu centre, sinó també en programes específics, com per exemple el programa de prevenció de la conducta suïcida, però també hem volgut donar un pas més, no? Donar un pas més, jo crec que en un moment crucial, en un moment de problemes seriosos en l'habitatge, en el que si qualsevol persona té problema per accedir a una vivenda, i aquest problema encara és major quan es tracta d'una persona amb una malaltia mental, no? Per tant, disposàvem de 7 pisos que suposaven entre 13 i 14 places per a poder diguem, tindre una vivenda digna, i el que vam decidir va ser acordar amb Adiem el seu ús per a els usuaris i usuàries, complint, per una banda, com deia ahir, en aquest objectiu que ens plantejaven, que era que fora una sèrie de pisos intergeneracionals, però al mateix temps que també complir amb una vocació social, que és donar ajuda, no?, a les persones que tenen més desafavorides o tenen majors necessitats. Bé, jo crec que hi ha una qüestió que seria un poc l'element que a nosaltres ens faltaria per poder tindre l'atenció a la salut mental de manera completa, i seria el centre especialitzat en malalties mentals, no?, el CEM. Per tant, per a nosaltres, si a banda tenim present que en moltes ocasions també la malaltia mental acaba sent una malaltia crònica, pensem que és un projecte que també pot encaixar dins d'aquest concepte d'hospital d'atenció de llarga durada, no?, d'atenció crònica i de llarga estància. Per tant, la veritat és que des del moment en el que Vicent ens va comentar, és cert que hi ha una certa... no sé si dir incoherència, però sí una necessitat d'encaix entre competències per part de benestar social i sanitat, perquè en aquest cas estem parlant de centres de caràcter sociosanitari més que estrictament sanitari, però l'Ajuntament no sols ha estat disposat a això, sinó també hem cedit en més d'una ocasió, hem parlat de la cessió de parcel·les de propietat municipal perquè es poguera construir un centre de malaltia mental, i jo crec que aquesta és la propera lluita, no? Jo crec que no hi ha que abandonar cap lluita ni cap reivindicació, ja que celebrar les coses que s'aconsegueixen, però no celebra un dia a l'hospital i el dia següent continua treballant, perquè sempre queden moltes coses per fer.
0: Santiago Aniceto, Caixa Ontinyent continua col·laborant en Adiem. És una, diguem, una part important, no?, d'aquesta fundació.
2: Sí, clar, Adiem és des de fa molts anys una de les nostres... ajudar Adiem, volia dir, és un dels nostres objectius des de l'obra social anual. O sigui, no mai hem deixat Adiem a un costat, sinó tot el contrari, sinó que cada vegada més col·laborem en ells en el que calga. Com sabeu, Adiem és una part més de lo que és la nostra obra social, que és l'objectiu de ser, és la raó de ser de Caixa Ontinyent, obra social que, com sabeu, nosaltres, pues, l'objectiu és en els nostres beneficis ajudar en tots aquests aspectes que són totalment necessaris en la societat en la que vivim.
3: Pues per a mi és un plaer estar així per diversos motius. El primer és que, com a rector de la universitat i d'una universitat que històricament que té estudis en psicologia, que té estudis en medicina, que té estudis en l'àrea de salut, i la salut mental és un tema molt necessari, el que es estiga a Can Bastil, des de molts punts de vista, però també com a ontinyentí, que jo soc d'ací, aleshores conega persones que estan a la Fundació des de fa anys, fa jo crec que un parell de mesos aproximadament, fins i tot talvolta jo crec que encara no havia pres possessió formalment com a rector, i me van comentar si si podria assistir a aquest sopar, i jo li vaig dir que sí, que estaria encantat de vindre, i així estic. Per a mi és un plaer, com he dit abans. A més, per a la nostra universitat és molt important la relació que tenim amb la Fundació, perquè n'hi ha diverses titulacions que estan relacionades amb les activitats que desenvolupa la Fundació. En concret, n'hi ha gent que està en el màster de Psicologia General Sanitària, tant en la part del pràcticum, també com a professorat, que està participant, i també en el que és el grau en Educació Social i en Treball Social. Per tant, són activitats en el pràcticum i fora del pràcticum que és important la vinculació, el vincle que té la universitat en la Fundació, que estic segur que serà, en el futur seguirà, i si es pot potenciar, pues, també se farà. Així que moltes gràcies a la Fundació per organitzar aquest acte, que crec que és necessari per a totes les persones que conformen el que es fa i es treballa des de la Fundació i per a tota la societat en general.

d'aquesta manera arribem a l'una del migdia, i això ara arriba a la informació nacional i internacional, i després tornem amb la segona hora d'este Hoy por hoy on tinguem Vall d'Albaida. Dilluns 8 de juny de 2026.

0: Una mica. Continuem en directe. No l'hi poro jo en tinyent Vall d'Albaida. Acabem de parlar de festa i de ballet i ara parlem de IA i ja està. Clara Soler, què tal? Molt bon dia. Com estàs?
1: De IA i de vacances. Que tens careta de vacances.
0: Tu mira, no sé què dir-te. No sé què dir-te, eh? No, no sé si vull tindre vacances, eh?
1: No?
0: No. No ho tinc clar. Vull treballar... Ui, no ho tinc clar. Ui, a lo millor vull treballar tots els dies. Pel matí, per la després, per la nit. Ui.
1: Ui. Vale.
0: Demà, jo... pregunta'm demà.
1: Vale. Jo sí que tinc ja un poquet de ganetes de vacances. Este dissabte vaig estar ahí a la platja en una hamaca, claro. Un llibre i relaxaeta.
0: Ai, me preguntes a mi, ixe moreno, de d'on ve? Jo
1: es
0: no estic ni a la platja.
1: És que tu estàs moreno.
0: Però perquè vaig pel carrer.
1: Jo soc blancuseta, no m'agarra.
0: Jo també, jo soc Iniesta.
1: Tu què?
0: Iniesta, jo soc Iniesta.
1: Sí, les teves ganetes de ser Iniesta.
0: Perdó, sí, i tant.
1: Bueno, vinc a parlar-te de... les vacances que comencen a planificar-se amb intel·ligència artificial. Si fa uns anys busquem inspiració per
0: a... Una salutació a les agències de viatges que estan escoltant.
1: Sí, però una cosa, les agències estan utilitzant-ho ja, eh?
0: Vale, vale.
1: Vull dir,
0: sí, sí, sí.
1: Mira, l'altre dia vaig tindre una formació que n'hi haven guies turístics, agències de viatge, i estaven utilitzant-ho, per exemple, per a crear rutes diferents, rutes personalitzades.
0: Bueno, això està bé, està bé.
1: Per a buscar-li a la gent els viatges més, inclús més personalitzats, buscar informació sobre...
0: Sí, que no siga lo de sempre, no?
1: Sí, i estàvem... Evidentment, n'hi han sectors que van a veure's més afectats i estem parlant durant tot l'any, però quan va arribar internet, a les agències de viatges ja es va afectar, perquè, claro, la gent es buscava els seus propis viatges.
0: Tal qual.
1: No? Entonces, ja va afectar. Ara també afectarà? Pues sí, però també n'hi ha gent que continua buscant els seus viatges. De fet...
0: Sí, on tinguin, hi ha molt, un munt d'agències de viatges.
1: I quan fem viatges llargs, quan fem viatges llargs, costosos, de molts dies, o destins que estan lluny, que necessiten més planificació, que vols més organització, això la gent encara continua anant a les agències de viatges, ja siguen online o presencials, no dona igual.
0: Sí, sí.
1: Però ara n'hi ha una part d'inspiració i recerca...
0: Vale.
1: Que sí que estem fent-la amb intel·ligència artificial des de ja fa un temps. I venia a contar-te que n'hi ha uns estudis que van eixir fa poquet, la setmana passada, de que 6 de cada 10 espanyols ja utilitza la IA per a planificar alguna part de les seues escapades d'estiu i no estiu, però sobretot ara en estiu. Però també n'hi ha un percentatge... A veure, la intel·ligència artificial l'estem utilitzant per a inspirar-nos, per a buscar informació, per a comparar, val? N'hi ha IES que ja podríem hasta dir-li reserva amb això.
0: Sí, no?
1: Vale?
0: I paga amb això. Estava esperant-te per ahí.
1: I paga amb això. Però, claro, la gent encara no es fia, evidentment.
0: Normal.
1: Vale? Perquè tens que posar la targeta de crèdit i tal. Però, bueno, això, igual que quan hem passat de tindre una targeta de plàstic i no portar diners a portar-ho en el mòbil o en el rellotge, això al final anirà canviant i es fiarem de que la IA també... ens pague, no? Li apret el botó de pagar. Però bueno, de moment encara no, de moment encara no. Espanya és un dels països que ja més s'està utilitzant de països europeus, per davant de França, Regne Unit i Alemanya, i la pregunta és lo que el dia per a què s'utilitza, val? Sobretot per a buscar destins, activitats, restaurants, rutes i recomanacions personalitzades. El pose dos exemples, val? Imagina't que tu li poses a ChatGPT o a una de les que hem parlat, Perplexity, qualsevol. Vull passar una setmana a la platja en agost amb xiquets, sense gastar més de 1.500 euros i evitar les zones massificades, per exemple. Entonces, la IA el fa aquesta recerca, que a lo millor tu l'haveres fet allà, perquè tu... I n'hi ha molta gent que és fusaoreta de buscar-se, uno se'n va directament a... És la mateixa gent que estava buscant-se en Google, molta gent, pues la mateixa, però en intel·ligència artificial,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí, sí, està clar, està clar. A mi em sorprèn un poc això. Vull dir, què canvia de buscar-lo en Google a buscar-lo en la intel·ligència artificial?
1: Si jo pose,
0: per
1: exemple, la recerca que jo he fet, ¿vale?
0: Sí.
1: busca'm un hotel en Tarragona per a 4 dies, un hotel cèntric, amb valoracions mínim de 4 estrelles, màxim la nit 150 euros, som dos persones, l'hotel té que ser only adults, en este cas, ens agrada la música en directe, busca'm llocs on escoltar música en directe, busca'm restaurants on menjar casolà i vull veure els principals atractius turístics de Tarragona. Clar, ell fa tota la recerca d'això. Tu això li preguntes a Google i el primer que t'hi és, busca un hotel, fa Booking.
0: Mm-hmm.
1: TripAdvisor, Trivago, NH...
0: Sí, patrocinats, a més.
1: Claro,
0: sí,
1: els patrocinats i les grans...
0: Sí, sí.
1: Els comparadors i les grans cadenes. No li pots dir tota la retaïlla que jo li he dit, tot el prompt que jo li he dit, és superpersonalitzat. Entonces, així el que fa la intel·ligència artificial és que comença a buscar i no el posa patrocinats. El busca als hotels i el diu, pues mira, de les teues...
0: Però te dona nom d'hotels o te diu... Sí, sí que hi ha. No. Busca los que estan allí.
1: El dona el nom, el dona la ubicació, el diu quines són els principals comentaris que té, les ressenyes que té...
0: Vale.
1: Aleshores, el dona ja els tres o quatre que podríem dir que estan dins de les característiques que jo li he demanat i, a més, m'ha buscat restaurants on es menjar casolà i em diu si n'hi ha festivals de música en directe per a aquests quatre dies, no?, que li he demanat. I què més li he dit?
0: No sé, però li has dit moltes coses.
1: Atractius turístics, els principals que tinc que veure, que no puc perdre. Vale. Això tu a Google li ho preguntes i no el fa cas. Vull dir, lo primer, tu no li pots posar tota aquesta pregunta, tota aquesta petició.
0: Vale.
1: A Google li preguntes, busca'm un hotel que tinga quatre... Cric, cric, cric, cric. No sap què fer. Claro, què fa si la IA? La IA no el posa primer els patrocinats i després els buscadors, els comparadors i després les grans cadenes i després els hotels. No. No n'hi ha publicitat. Lo que fa és... depèn de lo que jo li he demanat, va a posicionar-me els hotels en aquestes característiques, sense publicitat. I en diu el nom dels hotels, inclús l'enllaç, per anar directament.
0: Sí.
1: La diferència és la personalització.
0: Molt bé.
1: Que està, diguem-me-ho ja, tot.
0: Molt bé, ho provaré jo, això.
1: I en vez de tardar...
0: El pressupost que jo li passé, jo crec que serà la primera vegada que la IA no conteste.
1: Quan diga, Miguel, quin pressupost tens? I tu...
0: Cri-cri.
1: Lo que m'has dit antes, vull treballar.
0: Necessito treballar.
1: Però bueno, que depenent de lo que li digues, claro, agarra la informació.
0: Claro.
1: Busca la informació no només de Google, sinó se'n va a internet en global, a altres buscadors com Bing, Explorer, Safari, tots estos. I a més el que llit són les ressenyes d'altres usuaris que han dit, per exemple, si un hotel té bona... animació per a xiquets i la gent ho ha posat, ell ho llitja i el diu, esta té bona animació per a tu, per a xiquets, o la platja està propet, o aquest tipus de coses.
0: Sí.
1: Ell les llitja, entonces el posiciona els hotels per
0: molt bé,
1: per la pàgina web de l'hotel, per les paraules claus de la pàgina web de l'hotel i per els comentaris dels usuaris. Vale?
0: Perfecte.
1: Què més? Claro, tu estaves dient lo de les agències de viatges. Ja en conec unes quantes que estan utilitzant la IA per a fer aquests viatges superpersonalitzats, val? Per a buscar informació, per a poder oferir millor coses als clients. Evidentment, n'hi haurà una part que ho notarà,
0: sempre,
1: malauradament, com la resta de professions. I després n'hi ha altres, com grans marques com iDreams i totes aquestes, que ja estan incorporant funcionalitats d'intel·ligència artificial per a crear aquests itineraris, comparar opcions i un poc ajudar a la presa de decisions.
0: Molt bé.
1: I que tu no tingues que obrir 40.000 pestanyes per anar buscant i per anar, pues, això, comparant preus, etcètera. Mm. Val?
0: Molt bé.
1: Molt bé, pareix?
0: Sí, em pareix molt bé. No, és de veres, que sí, jo tenia una... A veure, és que les preguntes que t'he fet són les que sempre jo faig quan passen aquestes coses, que una és què passa en les agències de viatge i després què canvia si jo busco en Google o no. O sea, si li demane a la IA la informació, i ja m'has explicat per què és millor demanar a IA, perquè dona la proposta completa.
1: Claro, la proposta completa i el fa ella la recerca, no tens que estar buscant.
0: Sí.
1: Després, així hem parlat sempre de que té que estar la visió humana i tenim que repassar sempre el que ens diu. Perquè a lo millor s'enganya... Jo li vaig demanar que buscara un viatge per uns amics en Itàlia. Em va buscar, perquè jo no sabia com anar de Florència a Verona, per exemple, no? I em va dir que tenia els trens que tenia que agarrar, els preus, i a lo millor els preus no estaven superactualitzats d'enguany.
0: Clar, i això és un poc el
1: Entonces,
0: perill.
1: Però bueno, m'he donat tota la informació de quin era l'itinerari, què tenia que fer, i els hotels. Damunt vaig buscar hotels que foren o destins LGTBI friendly, etc. I em va donar, m'ho va fer de categoria, però claro, sempre té que estar la visió de l'humà per a revisar tot el que ens està dient.
0: Molt
1: per
0: bé.
1: Això la gent tampoc s'atreveix a donar-li el botó de pagar, evidentment.
0: De moment. Volem.
1: De moment.
0: Arribarà, no sé quan, però arribarà. Acabem?
1: Pues bueno, jo el diria que per llar, viatges, ja ho hem dit, no? Però de famílies llargs i això, estem continuant, necessiten la intervenció humana. Així estem parlant de recerca, inspiració i comparació, ¿vale? Del viatges. I la IA no està reservant les vacances per nosaltres. El que està fent és evitar-nos passar 3 hores o 4 comparant hotels, llegint opinions i obrint 20 pestanyes diferents, i està ahorrant-nos un poquet de temps, estalviamos un poquet de temps.
0: I a sobre la gent que és indecisa, que no és precisament de ai, no sé què fer, pues això està molt bé, perquè tens ahí tot i tens que decidir. Això és la informació que tens. Si tens que buscar tu i triar una... Ah, no me'n recordo. Ai, per això era més barat, no, però l'opinió d'esta era no sé què.
1: És que això dona molta gossera.
0: És un rotllo. A mi m'agrada, a mi m'agrada, he de dir que a mi m'agrada. Però, perquè jo sóc un malalt. Però és de veres que això per a gent indecisa, jo crec que és molt, també molt interessant.
1: Sí, i per a buscar coses molt específiques.
0: Correcte. Buscaré, a veure si trobo a la IA coses específiques per a les vacances. Avui no, demà. Avui no. Clara Soler, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Adéu.
2: Ràdio Ontinyent, Cadena SER.
3: ¡Qué bien te veo! Yo con el cambio hormonal estoy fatal.
4: Pues yo voy a la doctora Antonia Izquierdo Sicilia, experta en medicina integrativa. Desde que estoy en perimenopausia, con sus tratamientos personalizados y sin efectos secundarios, me encuentro mucho mejor.
3: ¿Ah, sí?
4: Además, trata dolencias crónicas, tiene años de experiencia. Incluso mi madre va con ella. Está en Canals, en su centro de medicina integrativa, abierto desde 2007.
3: Dime la web y me informo.
4: Claro, centrodemedicinaintegrativa.com.
5: Luces suaves, aromas de lugares lejanos, un cóctel en tu mano y sabores que te transportan. No necesitas billete, solo venir. Ganesh, mucho más que un restaurante. Portal de León 9, Xàtiva. GaneshEcléctico.com. Ganesh, mucho más que un restaurante. Portal de León 9, Xàtiva. GaneshEcléctico.com.

0: Playlist de música per acabar bé el dilluns, clar que sí. Acabar bé el dilluns a migdia, que encara queda dia. Jesús Insa, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Com estàs?
1: Bé, encantat d'estar així una setmana més en companyia teua per això, per a tancar este dia.
0: Sí, senyor.
1: El que estàs explicant.
0: I quina playlist has preparat esta setmana?
1: Doncs esta setmana m'he centrat en un dels dies que... una de les dates d'esta setmana, que és la del dimecres, el dia 10, el 10 de juny, i és que això és el Dia Mundial de la Seguretat Vial.
0: Correcte.
1: Un tema que ens atany a tots, perquè tots podem ser conductors, però també som peatons.
0: Peatons, exacte.
1: Això ho som tots.
0: Exacte.
1: Així que, bé, esta jornada es va crear amb l'objectiu de conscienciar la importància de la seguretat vial i promoure la prevenció d'accidents de tràfic tant en carretera com en nuclis urbans. I per això les nostres cançons d'avui, al referir-se a aquest tema, parlen de, bueno, de cançons que ens conten històries que sonen al volant de, al voltant de volants, uf.
0: Sí, no, però està bé, al voltant de volants està bé. Està ben dit, està ben dit.
1: De vehicles que circulen per carreteres i per vies interurbanes de molts llocs.
0: Fantàstic.
1: Quina manera de començar.
0: Però on comencem?
1: Doncs anem a començar, bueno, que conduïsquen millor els cançons que de lo que he parlat jo avui al principi. Bé, anem a arrencar el motor d'avui amb els Six de Liverpool, amb els Beatles, amb una cançó de l'any 1965 que es titula Drive My Car i que, bé, que té un ritme pop prou irresistible i un doble sentit, el d'una xica que vol fer-se famosa i busca xòfer abans de tindre cotxe, i és que en la jerga del blues dels 60 conduir un cotxe era un eufemisme per a referir-se al sexe, a tindre sexe.
0: Ah, pues.
1: I ja en aquell moment, esta cançó trencava patrons al ser ella la que prenia la iniciativa de demanar-li a ell que conduïsca el seu cotxe i així arribar a voler-lo.

0: Drive My Car. Ahí estava, en The Beatles.
1: Conduir el cotxe.
0: Sí, senyor,
1: sí, conduir el cotxe. Drive My Car. Així és.
0: A tots els s'agrada conduir el cotxe d'esta manera.
1: Mira com sona la bosina, eh? Sí. Doncs havia una cançó també en els anys a mitjans dels 70 del sí. grup Hot Chocolate, que es titulava El cielo está en el asiento trasero de mi Cadillac. Jo recordo que era xicoté, i li preguntava a la gent major què vol dir
0: què
1: això,
0: això?
1: Del cielo está, i ningú ho sabia explicar. La gent deia, no ho sé, no ho sé.
0: Els artistes que estan ahí... diuen unes coses que no tenen sentit.
1: Molt bé, això era...
0: Hem començat amb este Drive My Car dels Beatles. On anem ara?
1: Seguim conduint cars.
0: Vinga.
1: Perquè el pròxim tema es titula I Drove All Night. Oh, vaig conduir tota la nit. I anem a escoltar-lo en la versió de Roy Orbison, encara que va ser, jo diria que més coneguda, la de Cyndi Lauper, que la va popularitzar en l'any 89. I en realitat va ser escrita, com deia, per a Roy Orbison 2 anys abans, encara que ell la va editar pòstumament ja, en el 92. He seleccionat la d'ell perquè trobo que sona com més contundent i té un poquet més de pes.

0: Fixa't que he escoltat un montó de vegades esta cançó, però en l'altra versió, la de Cindy Lauper. La de Roy Orbison crec que és la primera vegada que l'escolte. Crec.
1: Me too, que diuen.
0: Sí, no?
1: Espera ja.
0: Veus?
1: Sí.
0: Veus? No l'havia escoltat mai.
1: Per a mi ha sigut un descobriment, eh?
0: Totalment. Un descobriment que compartix amb tots vosaltres, sí, que sou sincers. El que tenim, així. Is that all right? Molt bé.
1: I esta cançó, bueno, conta la història d'algú que conduix tota la nit, és capaç de travessar el país sencer per estar en la persona a la que vol. Mm-hmm. Que, molt bé.
0: No

0: és que cançons que parlen de cotxes, de carreteres, en tenim moltes, com Taxi, Siga ese cotxe, de Chris, la de Amistades Peligrosas.
1: Ostres.
0: Highway to Hell, de AC/DC, Mensajeros, de Víctor Manuel, El twist de l'autobús, de Clavel y Jazmín, o La canción del autofeo, de Los payasos, que ixa també...
2: Ostres, la és verdad.
0: Ixa, no? És un símbol, també.

0: Però tenim més cançons, Jesús. Però
1: continuem. Doctora, anem a canviar de vehicle i anem a col·locar-se en uno un poc més gran.
0: Sí.
1: Anem a referir-se a un autobús.
0: A un autobús.
1: Per a parlar d'un tema molt conegut de Miguel Ríos.
0: Home.
1: El blues de l'autobús.
0: Home.
1: Del seu disc Rock and Ríos, que es va gravar en directe en l'any 82, en el mes de març, en l'antiga ciutat deportiva del Real Madrid. És una cançó composta per Víctor Manuel. És un clàssic del rock espanyol que reflexa la dura vida de les gires dels cantants, dels artistes, amb la fatiga al volant, a la que suma la de les actuacions i de com s'ha de conjugar a la perfecció ixa durea amb el descans necessari entre concerts i desplaçaments.

0: Bona parella, eh?
1: Sí, perquè estem escoltant a Bumburi,
0: sí,
1: i a Miguel Ríos, sí, en la versió que van fer junts per al disc de Bumburi del, sí, 2011,
0: sí, sí,
1: Archivos volumen 2, Duetos.
0: Sí, senyor.
1: La veritat és que Miguel Ríos, esta és la versió d'estudi que n'hi ha d'esta cançó, perquè esta, es va fer la del concert.
0: El directe,
1: la del,
0: ja,
1: directe, sí, i després es va fer molt coneguda també quan en la gira del Gusto es Nuestro,
0: la
1: de Víctor Manuel, Ana Belén i Sabina, amb ell, també,
0: sí,
1: la,
0: sí,
1: cantaven.
0: Sí, senyor.

0: Mítica, blues de l'autobús. Vinga, va, que es queden tres cançons.
1: Avui tres, tres
0: sí,
1: més.
0: Sí, sí, sí,
1: sí, sí. Perquè estem homenatjant aquesta jornada del pròxim dia 10, que és la jornada de l'educació vial.
0: Sí.
1: I anem a seguir en la carretera i anem a continuar en un vehicle gran, de gran tracció, com és ara un tràiler.
0: Ah, pues.
1: I amb Lupita la trailera.

0: Fita,
1: La Trailera.
0: La Trailera. Sí. Espectacular.
1: És una història interessant, sí, divertida i al mateix temps entranyable. I una cançó per a mi de les més delicioses que li he conegut a Alaska amb, sí, Dinarama. I això és el que fa la protagonista de la cançó, conduir un camió de gran tonatge, un tràiler en este cas, ni més ni menys que de Girona a Gibraltar, fent rutes considerables per al transport de mercaderies. Un d'aquests camions de tota classe que trobem en les carreteres i que abasteixen de béns i productes les ciutats. És el que tenim que pensar quan vegem, sí, que n'hi ha molts.
0: Sí, sí, sí, perquè que... si penses una altra cosa, no... Sí. Una salutació, els camioners i camioners.

0: I de Lupita la trailera, on anem, Jesús?
1: Doncs on the road again, seguim en la carretera.
0: No, ah,
1: la,
0: molt bé.
1: No hem entrat en ciutat, hem estat en la carretera tot el temps i anem a escoltar els últims fragments de cançons, sí, amb el mateix títol per a les dues últimes,
0: ah, val,
1: curiosament. I també així en anglès, on the road again. Escoltarem primer un poquet la cançó de Barrabàs de l'any, sí, 1981, que s'incloïa en el títol, en el disc del mateix títol, d'este grup que va tindre tres etapes com a formació musical, des del 71 al 77, quan cantaven el famós Wild Safari, Safari Pop,
0: val,
1: que
0: sí,
1: va dir en valencià, anava a dir en espanyol, castellà. Bueno, igual dona.
0: Dona igual, sí, Safari Pop és Safari Pop, els dos idiomes.
1: Uf, com estic jo avui. Després del 80 al 99 i a partir del 93 fins a l'actualitat. Que sonen, per favor.
0: Per favor.

0: No l'he escoltat mai.
1: Barrabás era un grup espanyol, crec sí, que ho he comentat, no? Encara que cantaven en anglès majoritàriament. I, bueno, en qualsevol cas, també s'aprecia un poquet que ho són, escoltant-lo.
0: No sé per què ho dius.
1: Tampoc és que estigui mal, no vull dir això, no. Però vull dir que se li nota la cadència.
0: On the road again. Però clar, tu has dit que volies acabar en dos cançons que es diuen igual. S'anomenen igual, no?
1: Sí.
0: Val.
1: Esta és la primera d'elles, de l'any 81,
0: sí.
1: I la que posarem per acabar és de l'any anterior, del 80,
0: val.
1: De Willie Nelson. La de Willie Nelson és un tema que es titula així, on the road again, també.
0: Sí.
1: Era la pel·lícula Honeysuckle Rose, on ell interpretava a un músic country que anava en búsqueda de l'equilibri entre, també, com es passava de l'autobús, entre les gires exhaustives i la seva vida personal.
0: Uh-huh.
1: I esta era la cançó, tema principal del film. Country.
0: Molt country.
1: I si imaginem la carretera, els Estats Units, les carreteres solitàries, llargues, inacabables...

0: Doncs si vols podem fer una cosa, conta el que vulguis de la cançó, si tens que contar alguna cosa, i es despedim i l'escoltim sencera.
1: Sí, doncs no fa falta dir molt més.
0: Molt,
1: simplement dir que hi ha moltíssimes cançons que te fan referència a la carretera, com el Driving Home for Christmas de Chris Rea, Mijara, per exemple. O sigui que ara en posaré moltes més, però han sigut d'estes.
0: Perfecte, avui dedicat a la carretera, perquè el dia 10, el dimecres, és el dia mundial i internacional de la seguretat vial, que és molt important, com ha dit Jesús al principi, i també és molt important anar en carretera i escoltar bona música.
1: Sí, que acompanya molt.
0: Efectivament. I Jesús sempre ens ajuda a trobar aquestes cançons per a poder escoltar tranquil·lament després, quan vulgueu.
1: Exacte. Nosaltres posem els fragments i després que... Aquesta m'ha agradat.
0: Cadascú que trie. Cadascú que trie. Jesús Insa, moltíssimes gràcies.
1: A tu una vegada
0: i a vosaltres també, moltíssimes gràcies per estar allà a l'altre costat escoltant la ràdio. Si acabes d'arribar i no has pogut escoltar la playlist o algun dels continguts que hem fet avui, no passa res. Descarregues l'aplicació de la SER, que és gratuïta, ahí busques Ràdio Ontinyent, que és molt senzill, i a parir últims programes i escoltar tot el que vulguis de Ràdio Ontinyent. Això pots fer-ho sempre, eh? Sempre. Nosaltres... Bueno... Tot i això, tornarem demà, a partir de les 12:20, en directe, com sempre, a una nova edició de l'Oi por Oi en Tinyent Vall d'Albaida. I recordeu...
2: Sigueu bones persones.
0: Gràcies per estar ahí. Adeu.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: La Ventana, Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
2: Molt bona vesprada, benvingudes, benvinguts. Comencem nova setmana en este dilluns 8 de juny. Una jornada en la que hem tingut unes temperatures doncs, més suportables, no?, que les que vam tindre a principi de la setmana passada. Bé, avui no anem a parlar de temperatures, després tindrem l'espai de meteorologia amb el nostre meteoròleg, però de seguida... En uns segons anem amb l'entrevista d'esta vesprada. Entrevista molt interessant perquè anem a conèixer de quina manera el municipi de Bocairent vol atraure nous veïns i veïnes que s'instal·len a aquest municipi de la nostra comarca. De seguida saludem a l'alcalde de Bocairent, Xavi Molina. Uns consells i tornem.
3: ¿Sigues viendo cómo suben los precios de la vivienda mientras esperas? Es tu momento. En Ática Inmobiliaria llega la promoción de obra nueva Edificio Farinera. Últimas viviendas disponibles de 2, 3 y 4 habitaciones de renta libre con calidades de lujo. Sin comisiones, sin costes de gestión inmobiliaria. Además, paga cómodamente durante 2 años y asegura hoy el precio de tu futura vivienda. Infórmate ya en Ática Inmobiliaria y reserva tu futuro hogar. Edificio Farinera. Últimas viviendas. El momento es ahora.
4: Encara no tens el teu kit per al nou sistema de residus? Vine a recollir-lo evitant cues demanant cita prèvia al web citaprèvia.ontinient.es. Consulta també els horaris de les xerrades informatives a les xarxes socials municipals i al web ontinientrecicla.es. Recordo, citaprèvia.ontinient.es, perquè allò que fem avui definirà la ciutat que serem demà. Ajuntament d'Ontinyent.

0: Bocairent ha posat en marxa una nova campanya per fomentar l'empadronament i continuar atraient noves veïnes i nous veïns al municipi. Una iniciativa impulsada per l'Ajuntament amb el suport de la Diputació de València que inclou una enquesta ciutadana oberta fins al 12 de juny per conèixer què valora la gent de viure al poble i quines propostes poden ajudar a fer-lo encara més atractiu. Per parlar d'esta campanya i dels reptes de futur de Bocairent, avui ens acompanya l'alcalde, Xavi Molina. Bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Xavi, en què consisteix exactament esta campanya de foment de l'empadronament?
1: Bé, podríem dir que té com dos línies d'acció principals, no? Per un costat hi ha tota una campanya, com ara tu explicaves, per a intentar des del veïnat actual posar en valor el que suposa viure a Bocairent i a partir d'ahí generar elements que ens permeten doncs arribar a nous veïns i veïnes, és a dir, a noves persones que puguen estar interessades a conèixer Bocairent i a fer de Bocairent el seu projecte de vida. Aquesta és una línia d'acció. I després també, en paral·lel, hem posat en marxa una oficina de benvinguda, que al final el que es tradueix és en un servei des del propi Ajuntament, que el que permet és facilitar els tràmits d'empadronament i les tasques d'acompanyament a aquelles persones que decidissin fixar la seva residència habitual a Bocairent i que, per tant, també volem que ho tinguin una miqueta més fàcil quan s'acosten a l'Ajuntament i quan inicien els tràmits amb l'Ajuntament per a poder, com dic, adquirir aquesta condició d'empadronat o empadronada.
0: Per què considereu important impulsar aquesta iniciativa o una iniciativa d'aquestes característiques?
1: Bé, per a nosaltres fixar la població actual de Bocairent i fer-la créixer és una prioritat, no? Jo crec que al final necessitem que el municipi consolide la seva població i creixca en nombre d'habitants i, en conseqüència, el que volem, d'alguna manera, és explicar-los a qualsevol persona què suposa viure a Bocairent, quines implicacions té, quanta qualitat de vida, quanta servei, quanta possibilitats per a dur a terme els seus projectes personals i, en conseqüència, doncs, que això puga ser un element per a valorar-se i per a triar-nos, podríem dir, com a espai vital i com a espai de residència habitual. És una campanya i és una iniciativa que té també un doble destinatari, no? Per un costat, podríem dir que serien aquelles persones amb vincles amb Bocairent, fins i tot amb segones residències a Bocairent i a les quals, doncs, interpel·lem per a que puguen fixar la seva residència habitual ací al poble, i en segon lloc també altres persones doncs, que estiguen en un moment de decidir on anar a viure o que estiguen en un moment de valorar, no?, on poder anar a viure o que la necessitat els porte a un altre lloc on viure, doncs també poder-los oferir el municipi de Bocairent com a destinació per a ser la seva residència. Per tant, per a nosaltres és important, com dic, perquè també de tot això depèn també no només el present sinó el futur del nostre poble.
0: Perquè, Xavi, si fem una radiografia del moment, d'ara, quants habitants té ara mateix Bocairent i quina ha sigut l'evolució dels últims anys?
1: Bé, en els últims anys hem aconseguit un pas important, que era consolidar, podríem dir, el decreixement demogràfic, almenys en els poc en la tendència en què venia duent-se a terme en les últimes dècades. El deber és que veníem d'un període de creixement important, no?, i de reducció del número d'habitants, i els 4.148 habitants actuals doncs queden lluny, no?, d'aquells 4.500 habitants que per a nosaltres sempre ha sigut un poquet com la xifra de referència. És cert, com dic, que en els últims anys hem aconseguit que aquesta tendència a la baixa doncs siga poquet més atenuada, però jo crec que no ens podem conformar amb això, no? Hem de fer accions i hem de treballar conjuntament, perquè evidentment també no és un treball que només pot fer l'Ajuntament, l'hem de fer de la mà de tots els agents locals i hem de tractar també de posar els instruments entre totes i tots que permeten, com dic, que aquesta tendència doncs no només es revertisca, sinó que d'alguna manera doncs puguem tornar a caminar cap a aquesta xifra dels 4.500 habitants i, per què no, doncs tractar també de a poquet aspirar a superar-la.
0: En esta campanya de la que estem parlant, a través de les xarxes socials municipals, heu publicat una enquesta que és anònima i oberta a tota la ciutadania de Bocairent. Què espereu descobrir o recollir a través de les respostes?
1: Sí, efectivament, com ara bé dius, hem volgut que el mateix veïnat, de forma directa, sense cap filtre, puga aportar la seva visió del que és viure a Bocairent, i l'objectiu és que aquestes idees, juntament també amb les aportacions de diferents departaments municipals, juntament també amb aportacions, per exemple, de representants, d'entitats veïnals, doncs puguen servir, no?, per generar aquesta pluja d'idees o aquests focus, aquests elements que d'alguna manera bastiran el relat, bastiran un poc els elements principals, no?, sobre el que és viure a Bocairent, el que entenem que és viure a Bocairent i que, per tant, volem d'alguna manera aspirar a compartir amb aquests nous veïns i amb aquestes noves veïnes. Jo crec que si som capaços, no?, de crear aquest relat potent i de fer-ho conjuntament i, a més, anar posant també en valor instruments i recursos que s'han anat posant en pràctica també en els últims anys, doncs crec que servirà, no?, com a mínim per a donar a conèixer el nostre municipi a aquelles persones que, com dia abans, doncs el que volem és que tinguin a Bocairent no només com a referent d'un poble de visita, sinó com a referent també d'un poble on viure de forma permanent i on poder generar i crear els seus projectes de vida.
0: Xavi, una pregunta com a veí de Bocairent, eh? Sabem que, o sea, eres l'alcalde de Bocairent, però una pregunta com a veí. Quins aspectes penses que fan de Bocairent un poble atractiu per a viure?
1: Bé, jo diria que en primer lloc la qualitat de vida, no? És a dir, l'entorn on vivim crec que és un entorn que ens permet viure amb moltíssima qualitat de vida, no? Crec que viure en un entorn com el de Bocairent, amb un atractiu patrimonial tan important, però amb un entorn natural tan fantàstic, doncs ja ofereix una qualitat de vida important, però després, evidentment, també crec que cal valorar tota una sèrie de serveis públics que disposem al públic, al poble, i que permeten, per exemple, que des de l'etapa d'infantil fins a l'etapa de batxillerat, doncs hi ha centres educatius, que tenim unes prestacions també quant a atenció sociosanitària, amb un centre de salut amb 24 hores d'urgències, amb una residència de la tercera edat, amb un centre de dia, amb uns equipaments també culturals, esportius, importants, amb un teixit associatiu viu i dinàmic, amb una agenda cultural i una agenda local que també fa que Bocairent tinga propostes de forma continuada. Crec que aquestes coses sumades fan que, com dic, no només tinguem la capacitat i la possibilitat de tindre un poble actiu, sinó que d'alguna manera tinguem també l'oportunitat de donar a conèixer aquest poble a altres veïns i veïnes per a vindre a viure amb nosaltres, no? Crec també que és un municipi on hi ha una important xarxa comercial, on tenim també possibilitats de generar espais d'empresa i d'emprenedoria. En definitiva, que poden combinar, no?, un vessant personal amb un vessant professional, i que d'alguna manera doncs és una bona opció, no?, de vida, no només per als qui som ja residents de Bocairent, sinó per a aquelles altres persones que vulguin optar per ser-ho en el futur.
0: Doncs anem a aprofitar, Xavi, per si algú que està escoltant-nos ara doncs està buscant on anar a viure o en canviar de residència, ara mateixa Bocairent disposa de cases o que puguen acollir a aquestes famílies?
1: És una qüestió que precisament s'està treballant en aquests moments, en aquest sentit crec que hi ha un programa interessant per als joves, com és el programa de lloguer jove que tenim d'immobles al barri medieval, que ja ha començat a caminar i que pròximament tindrà una segona edició. En aquests moments, també per primera volta en molt de temps, hi ha també promoció de vivenda al municipi, que per tant també ampliarà l'oferta en els pròxims mesos, i d'alguna manera dins de les dificultats i dins evidentment del repte que suposa també la qüestió de la vivenda a Bocairent, comença a tindre o comença a haver algunes vies de solució després de molt de temps sent una dificultat important.
0: Quin missatge li llançaries a una persona que està pensant en canviar la ciutat per un poble com Bocairent, o a lo millor per necessitats de feina, doncs té que vindre ací, a la comarca de la Vall d'Albaida, o a altres comarques veïnes que són municipis molt propers a Bocairent?
1: Bé, jo el que li diria és, en primer lloc, que ens conega, que veig tot el que tenim i tot el que podem oferir. Com deia abans, crec que al final els nostres pobles, en particular en aquest cas Bocairent, doncs tenen molt a oferir, perquè al final tenen pràcticament tots els serveis bàsics coberts, i perquè a més d'alguna manera tenen la possibilitat de, com deia abans, oferir una qualitat de vida important i diferenciada respecte d'altres nuclis de caràcter més gran o de caràcter més urbà, no? Però en costat això, i després per l'altre també posaria en valor que al final la situació geogràfica, per exemple, de Bocairent, fa que les distàncies amb altres nuclis de referència doncs siguen relatives, no? Per tant, també que al final viure a Bocairent no és viure aïllat, sinó és d'alguna manera doncs també estar en un lloc on la interconnexió en la línia on tinguin València per un costat o per l'altre costat, la interconnexió cap a Alacant fa que no hi ha gent, podíem dir, grans distàncies, no? Per tant, també crec que caldria posar en valor aquesta situació geogràfica en el nostre cas.
0: I ara un missatge per acabar ja, Xavi, al veïnat, als veïns i veïnes de Bocairent, per recordar-los com es pot participar en l'enquesta i fins a quan està oberta, i per què creus tu que... per què els diries que participen en ella?
1: Bé, en primer lloc, perquè fa a participar, s'ha publicat a les xarxes municipals i és a través d'un formulari online, s'ha buscat un mitjà àgil, un mitjà ràpid, que d'alguna manera fa que al llarg d'esta setmana puguen recollir-se el màxim d'opinions i el màxim de possibilitats. Crec que és important que participem, perquè d'alguna manera el que ens permet és doncs el que ara estàs fent tu amb mi, no? És a dir, d'alguna manera que posem damunt la taula, que és per a cadascú de nosaltres el viure a Bocairent, amb l'objectiu, per un costat, de verbalitzar allò que per a nosaltres és important, i per un altre costat, conèixer i generar entre totes i tots un discurs potent per atraure noves veïnes i nous veïns. Crec que totes i tots compartim que és important que el poble no només mantinga la població actual, sinó que la intentem fer créixer. Evidentment, això no és fàcil, això no és senzill, això no és immediat, però d'alguna manera el que pretenem amb aquesta iniciativa és anar transitant i anar caminant cap al camí de la solució per a que el creixement demogràfic i d'alguna manera el creixement en nombre d'habitants doncs siga també un aspecte que marque el futur de Bocairent. Per tant, és important, molt important, la seva opinió, i és important que entre totes i tots doncs anem fent també d'altaveu d'eixa necessitat i d'eixa voluntat de fer créixer Bocairent conjuntament.
0: Doncs fins al divendres està aquesta enquesta ciutadana oberta per participar qualsevol veí, qualsevol veïna de Bocairent. Xavi Molina, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, com sempre.
2: Atención. Este verano queda oficialmente prohibido quedarse sin datos en el móvil, esperar a que cargue una serie o decir, no tengo cobertura. Porque si eres Cable World, el verano es para disfrutar. Fibra, televisión y móvil ilimitado. Todo por solo $19.90 al mes. Cable World. Este verano disfruta ilimitadamente.
0: I en esta vesprada de dilluns, en la que hem superat els 33 graus de temperatura a la nostra comarca, anem amb la previsió meteorològica. Lluís Francesc, bona vesprada.
3: Hola, Esteban, què tal? Molt bona vesprada. Este dimarts es presenta més nuvolós ací a Ontinyent i a la Vall d'Albaida, i és que l'entrada de vents marítims seran determinants per al creixement de la nuvolositat durant la jornada, i no descartem pluja feble. A més, les temperatures descendiran de forma acusada a valors que es queden per davall dels 30 graus. No descartem que es pugui a produir alguna precipitació durant la matinada. Dimecres serà una altra jornada calcada de dimarts, amb cels entre intervals i nuvolosos, vents marítims com a predominants, encara que les temperatures tornen a descendir, les màximes rondant els 25 graus en un ambient bascós.
4: En la ventana de la Vall d'Albaida, les últimes i ens n'anem.
0: Vinga, sí, seguim parlant de la vaga indefinida del professorat de l'ensenyament públic no universitari valencià que entra este dilluns en la seva cinquena setmana, amb 21 dies lectius de paràlisi sense acord entre Conselleria d'Educació i els sindicats. Avui s'ha reunit la 11a mesa de negociació mentre es manté l'acampada de docents al centre de València i noves concentracions a les portes de la Conselleria. L'últim document de l'administració preveu una inversió de més de 3.000 milions d'euros en 4 anys, amb millores en ràtios, increment de plantilla i infraestructures, però encara hi ha desacords en qüestions clau com l'augment salarial i el pes del valencià en l'ensenyament. El conflicte continua obert, malgrat els contactes i les reunions entre les parts implicades. Fran Moyà és portaveu de l'Assemblea de Docents de la Vall d'Albaida, que ens ha portat el seu punt de vista.
5: En estos moments, el que més està mal d'arreglar, amb més diferències ja, és en el tema de les ràtios, perquè el professorat demana unes ràtios més baixes, la conselleria no està per la llavor, i tot i que a través de les seues xarxes socials i estan fent una campanya mediàtica important que rebaixen molt les ràtios, doncs no són ni de lluny les que demana el professorat.
0: Anem amb el tema comarcal, perquè la protesta continua a la Vall d'Albaida. Ara mateix s'està realitzant una assemblea oberta al Col·legi La Solana d'Ontinyent i una manifestació unitària també des de la Casa de la Cultura de Castelló de Rugat. Demà dimarts la cita serà a Ontinyent, on el Centre Cultural Caixa Ontinyent acollirà a les 7 de la vesprada l'entrega del documental La veu dels vaguistes 88. Així acabem. Bona vesprada.
6: Este martes, a partir de las 4 de la madrugada, hay carrusel. Juega España. Desde Puebla, México, encuentro amistoso internacional de preparación para el Mundial. España-Perú. Te lo cuenta todo el programa líder de la radio deportiva.
7: El espectáculo Carrusel Deportivo en la SER.
6: Para no perderte nada, síguenos desde la aplicación de la SER. Cadena SER. Número uno en deporte.
8: Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
9: Valorado.
8: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
9: En España.
8: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
10: Este verano verás personas caminar por la playa con paso firme, pecho palomo y una mirada segura que lo dice todo. Han reservado sus vacaciones con Destinia y se nota. Porque cuando reservas con cancelación gratuita en miles de hoteles y además con unos precios como los nuestros, estás tan seguro que lo luces. Con Destinia, don't worry, vi playa.
11: La Ventana, con Carlas Francino.
12: Y con Isaías Lafuente, con quien vamos a cumplir como cada tarde el ritual de repasar
11: lo que queda del día. Con Isaías Lafuente.
12: ¿Qué es lo primero que hacemos hoy, Isaías?
13: Pues mira, vamos cerrando el tercer día de la visita del Papa León XIV a España, y lo primero que hemos querido hacer, que ha querido hacer Tony Martínez, es solidarizarse con él.
14: Lo primero que quiero hacer yo es expresar solidaridad con el Papa León. Porque toda esta sobredosis que estamos viviendo, para nosotros se acaba en unos días, pero para el Papa León esto es la rutina. ¡Papa, saluda! ¡Papa, 6-7! ¡6-7! ¡Papa, haz mec-mec!
15: ¿De verdad quieres todo esto?
14: Cuando te presentas a Papa, no sé si te dicen todo lo que hay que aguantar. Estos shows son agotadores. Cuando nosotros vamos de bolo, siempre nos decimos, ¡ostras! Bien, pero se nota el cansancio. Lo del Papa, claro, es otra dimensión. Y a última hora se le ha colado un encuentro con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
15: Que la protagonista hoy aquí soy yo.
14: Alguien ha llamado al Vaticano y ha dicho, si no recibe a Ayuso, el Papa va pa'lante.
16: Por favor, piedad, os lo suplico.
13: No, que ya está siendo suficiente el bolo del Papa en España. Bueno, y en este bolo hemos percibido una ola de simpatía, incluso de reverencia hacia la figura del Papa, que es una ola transversal y que choca con el estado aconfesional que reconoce que es España en nuestra Constitución.
12: Si todo eso es la corriente, que lo es, a mí desde luego no me apetece nada dejarme llevar, ¿no? Que creo que la figura del Papa, el que sea, tiene un relieve que va más allá del ámbito estrictamente religioso, yo eso lo tengo claro. Creo también que este Papa en concreto ha adquirido en poquito tiempo un liderazgo moral en asuntos como la guerra o la inmigración que merecen la pena ser analizados, pero ya está. Ya está.
13: Ya está. Pues está bien, Francino, se puede ir a contracorriente.
12: Sí, hay que intentarlo.
13: Pero también describiendo la corriente, porque es que la corriente es fuerte, ¿eh? De él han hablado, por ejemplo, en el Abierto de Hoy por Hoy esta mañana. Lo hacía así Antón Losada.
17: Creo que es una auténtica máquina de dar titulares. Desde llevamos un fin de semana donde un titular devoraba al anterior. Y no frases vacías, precisamente, sino frases llenas, aunque fueran con un lenguaje muy pastoral, pero muy contundente. Sí, pues yo creo que en el viaje a España está superando la última asignatura que le faltaba, ¿no? Que se decía, bueno, que era un poco frío, que no iba a atraer a la gente, que no tenía ese carisma mediático que a lo mejor tenía Francisco, que tenía desde luego Juan Pablo II. Yo creo que está superando esa asignatura con creces. No es una estrella del rock, como era Juan Pablo II, tampoco es un agitador de multitudes, como era Francisco, pero es evidente que sabe moverse en los medios y en el medio.
13: Y sabe dar titulares, sin duda. Bueno, hoy se esperaba que diera en el Congreso de los Diputados algún titular sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia y por parte de miembros del clero. Nada dijo. Fue un poquito después en su reunión con los obispos españoles.
18: Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado. Cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación.
13: Y esta tarde se ha reunido con las víctimas de esta plaga, pero no con todas las víctimas. De ese encuentro no ha habido sonido, solamente ha habido una nota oficial, y no todas las organizaciones han sido recibidas. Algunas han esperado en las puertas de la nunciatura. Y hemos hablado a las puertas y a las 4 de la tarde con Juan Cuatrecasas, que es el presidente de ANIR, la Asociación Nacional de Infancia Robada.
19: Pues aquí estamos enfrente de la puerta de la nunciatura y bueno, ya nos han garantizado que nos iban a recibir. El ánimo sigue intacto, es decir, nosotros vemos que hay mala fe, vemos que hay unas ganas de llamarnos a la cara molestos. Nosotros hemos estado trabajando codo con el Defensor del Pueblo, hemos estado en el Congreso de Diputados, hemos estado en el Consejo de Europa, hemos estado en el Parlamento Europeo. Yo lo tengo muy claro, que después de darnos vueltas y más vueltas, llegamos a la conclusión que quien se encargaba de esto era el comité organizador de la visita al Papa, que está presidido por un periodista del Opus Dei llamado Iago de la Cierva, y creo que por ahí hay que ver y hay que investigar quién realmente ha optado por orillarnos y por dejarnos sin voz delante del Papa León.
13: Pues no se sabe el quién, pero se sabe el qué, y es que efectivamente algunas asociaciones han sido orilladas de ese encuentro. Hoy hemos tomado café aquí con Joan Solés, nuestro corresponsal en Roma, que también decía que el asunto de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia necesita algo más que proclamas genéricas.
20: Las estadísticas de abusos sexuales son muy alarmantes.
21: Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el